0: que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec, posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: No vedeu que us quedareu sense? En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
1: Hi haurà cotxes elèctrics?
0: Sí, senyora, i tons a preu de sardina.
2: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
3: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
4: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
5: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!

Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: 8 agents de policia han hagut de rebre assistència mèdica després que un detingut els escopís sang durant una actuació a Lloret de Mar. Els fets van passar dimecres a la tarda, després que, segons publica el caso, el sospitós fos sorprès gravant unes banyistes a la platja. Un cop detingut, va escopir sang contra diversos policies. Posteriorment, durant l'examen mèdic, es va detectar que l'home tenia VIH i es va activar el protocol preventiu per als 8 agents que havien estat exposats. Tots van ser atesos pel sistema d'emergències mèdiques i, posteriorment, van rebre l'alta. També destaquem avui que Adif treballa en el projecte per millorar l'estació de Tordera amb una actuació que preveu reforçar-ne l'operativitat i construir una nova via d'apartat. El projecte encara es troba en fase de redacció i forma part del conjunt d'actuacions que Renfe i Adif preparen o executen a la xarxa ferroviària catalana. En total, més d'una vintena d'estacions de Catalunya tenen aquest estiu obres en marxa mentre se'n preparen de noves. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha destacat que les línies R1, R2 i R2 Sud concentren bona part de les actuacions perquè agrupen el 80% dels usuaris de Rodalies. En clau general, destaquem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat l'enviament d'un nou equip de bombers a l'Aragó per fer front a l'incendi que afecta el territori. Ho ha explicat en un missatge a la xarxa social X, on ha recordat que aquest se suma als recursos que ja hi estan treballant aquests dies. En les darreres hores s'ha conegut la mort d'un militar de l'UME que treballava en les tasques d'extinció a Osca. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns amb cel variable i possibilitat de precipitacions que localment poden ser en forma de tempesta. Temperatures màximes entre 31 i 32 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Va, vinga, selfie.
2: Arnau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
3: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
1: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
4: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer i troba tot allò que necessites, com els quaderns Polipac a 1 euro amb 39 cèntims la unitat i la millor selecció de motxilles a partir de 7 euros amb 39 cèntims. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
6: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.

0: Certificar.com refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i a edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
1: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
2: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
3: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
4: Una iniciativa de Vitaldent.
5: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.

0: Ràdio Marina. Serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
2: Un home veí de Massanes de 73 anys va morir divendres a la nit en un accident de trànsit que va tenir lloc a la P7 a l'alçada d'Aiguaviva, al Gironès. Per causes que encara s'estan investigant, un camió va atropellar el passatger davanter d'un turisme que es trobava aturat al voral i que havia baixat del vehicle. L'home va ser traslladat en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va morir de matinada. I la 41a caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes s'ha tornat a reunir aquest dissabte a prop de 5.500 participants pels carrers de la població. La marxa, una de les cites esportives més multitudinàries del municipi, ha completat un recorregut circular de 8 quilòmetres amb sortida i arribada al Passeig a Mar. Tot i que la prova no té caràcter competitiu, els participants més ràpids han estat Buba Sabali i Ariadna Mateu. La caminada també ha mantingut la seva vessant solidària. Abans de la sortida, l'Ajuntament de Blanes va lliurar a l'entitat MIFAS un taló de 2.000 euros procedents de les aportacions voluntàries dels participants. De l'àmbit general, destaquem que Protecció Civil ha anunciat que finalitza l'alerta del Pla Inuncat, que es manté en prealerta per la previsió de pluges intenses de fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts aquest dilluns a partir del migdia al terç nord-est de Catalunya. El telèfon d'emergències 112 ha gestionat fins a les 8 del vespre d'aquest diumenge 151 trucades que han generat 31 incidents per les pluges intenses. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns amb cel variable i possibilitat de precipitacions que localment poden ser en forma de tempesta. Temperatures màximes entre 31 i 32 graus. Per demà dimarts esperem un augment de la nuvolositat. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
0: Ràdio Marina. Serveis informatius.
1: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine, fes més i refresca't.
4: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

feel me? Come on, baby girl, baby girl. Oh.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: La Masia Tordera.
2: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
1: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
3: Hi haurà cotxes elèctrics?
2: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
4: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
5: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
6: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'Orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: activitat i construir una nova via d'apartat. El projecte encara es troba en fase de redacció i forma part del conjunt d'actuacions que Renfe i Adif preparen o executen a la xarxa ferroviària catalana. En total, més d'una vintena d'estacions de Catalunya tenen aquest estiu obres en marxa mentre se'n preparen de noves. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha destacat que les línies R1, R2 i R2 Sud concentren bona part de les actuacions perquè agrupen el 80% dels usuaris de Rodalies. En clau general, destaquem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat l'enviament d'un nou equip de bombers a l'Aragó per fer front a l'incendi que afecta el territori. Ho ha explicat en un missatge a la xarxa social X, on ha recordat que aquest se suma als recursos que ja estan treballant aquests dies. En les darreres hores s'ha conegut la mort d'un militar de l'UME que treballava en les tasques d'extinció a Osca. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns amb cel variable i possibilitat de precipitacions que localment poden ser en forma de tempesta. Temperatures màximes entre 31 i 32 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine, fes més i refresca't.
4: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Certificar.com refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i a edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
1: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
2: A l'agost obrim tots els dies.
3: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.

0: Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons. Amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós, la cursa corre al cos, la xocolatada popular, la 12a cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa!
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.
1: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: I fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Un home veí de Massanes de 73 anys va morir divendres a la nit en un accident de trànsit que va tenir lloc a la P7 a l'alçada d'Aiguaviva, al Gironès. Per causes que encara s'estan investigant, un camió va atropellar el passatger davanter d'un turisme que es trobava aturat al voral i que havia baixat del vehicle. L'home va ser traslladat en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va morir de matinada. I la 41a caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes s'ha tornat a reunir aquest dissabte a prop de 5.500 participants pels carrers de la població. La marxa, una de les cites esportives més multitudinàries del municipi, ha completat un recorregut circular de 8 quilòmetres amb sortida i arribada al Passeig Mar.

0: 51 trucades que han generat 31 incidents per les pluges intenses. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns amb cel variable i possibilitat de precipitacions que localment poden ser en forma de tempesta. Temperatures màximes entre 31 i 32 graus. Per demà dimarts esperem un augment de la nuvolositat. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine, fes més i refresca't.
4: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: No vedeu que us quedareu sense? En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
1: Hi hauran cotxes elèctrics?
0: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
2: Vine a Expo Ocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com. Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
4: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: La Masia Tordera.
2: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
3: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
4: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'Orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Blanes ha incorporat una nova plataforma d'intel·ligència artificial que analitza el comportament dels visitants a través de dades anònimes de telefonia mòbil i fonts oficials com l'Institut Nacional d'Estadística. Aquesta eina permetrà conèixer al detall la procedència dels turistes, les pernoctacions i els seus fluxos de mobilitat per la ciutat. Segons expliquen des del consistori blanenc, l'objectiu és prendre decisions basades en dades reals per planificar campanyes més precises i avançar cap a un model turístic més eficient i sostenible. També destaquem avui que Tossa de Mar tornarà a omplir de música les nits de setembre amb la quarta edició del Festival Nits a Dalt de Vila. El cicle ha programat 4 concerts, un cada dissabte del mes de setembre entre el 5 i el 26 de setembre. El festival començarà el 5 de setembre amb Elisa Mas, encarregada d'obrir aquesta quarta edició. El Festival Nits a Dalt de Vila de Tossa és una proposta cultural que convertirà el recinte emmurallat en un escenari musical cada dissabte a la nit. Tots els concerts són gratuïts. De l'àmbit general, destaquem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest dilluns, coincidint amb el 9è aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils, que davant de l'odi i la barbàrie cal més convivència, més democràcia i més pau. En un missatge a la xarxa social X, per recordar les víctimes dels atemptats del 17A, Illa ha assegurat...

0: t'ha ofert aquest espai.
1: Vine, fes més i refresca't.
2: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
1: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
2: L'has portat al dentista?
1: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
2: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
3: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Platja. Sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència. Radio Marina. Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons. Amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós, la cursa Corre el Cos, la xocolatada popular, la 12a cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa!
1: Per a tot allò que necessites, vine al Bazar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Bazar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Bazar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41 919 de Blanes.
2: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Radio Marina.
4: L'agenda de Radio Marina.
5: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
6: Anem amb l'agenda d'activitats. Destaquem a Blanes el cinema als barris. Aquest dimarts, dia 18, Mamma Mia, la plaça 11 de setembre, serà a partir de les 10 del vespre. Dijous d'estiu, també a Blanes, aquest dia 20 d'agost, a la plaça de la Mare de Déu del Vilar, a partir de 8:45 del vespre, amb música en directe amb Sònia Delgado. I també destaquem l'exposició de construcció de l'artista blanenc Francesc Orenc, que es pot visitar fins al 29 d'agost a la Casa Saladrigues. Destaquem a Lloret de Mar, el proper dimecres, dia 19, cinema a la fresca, al 47, a partir de les 10 del vespre, a la plaça de les Regions. I també continua el Clon Festival, el dia 20 d'agost, homenatge a Supertram, a les 10 del vespre, a la platja de Fanals, i el dia 22, tribut a Queen, a la Roca d'en Maig, serà a partir de les 11 de la nit. També destaquem a Calella el NEC, el nit d'estiu, el divendres dia 21, amb Maruja Limón, i el dissabte 22, tribut a Eugenio. A Pineda de Mar destaquem la segona edició de l'Estiueja't, que es pot gaudir fins al dia 30 d'agost amb diferents activitats. I a Santa Susana continua el mar d'estiu aquest dilluns amb l'actuació de Rosario. Acabem destacant a Santa Coloma de Farners els dimecres a la fresca, tots els dimecres de juliol i agost a la plaça Farners, aquest dimecres 19 d'agost amb Guillem Estadella.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

tantes maneres, he viscut tantes versions, he buscat en cada idea com fer un pas endavant. He parlat amb tanta gent, uns de prop i altres de lluny, tot buscant una resposta que m'apropi més a tu. Per poder mirar-nos

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: 8 agents de policia han hagut de rebre assistència mèdica després que un detingut els escopís sang durant una actuació a Lloret de Mar. Els fets van passar dimecres a la tarda, després que, segons publica el caso, el sospitós fos sorprès gravant unes banyistes a la platja. Un cop detingut, va escopir sang contra diversos policies. Posteriorment, durant l'examen mèdic, es va detectar que l'home tenia VIH i es va activar el protocol preventiu per als 8 agents que havien estat exposats. Tots van ser atesos pel sistema d'emergències mèdiques i, posteriorment, van rebre l'alta. També destaquem avui que Adif treballa en el projecte per millorar l'estació de Tordera amb una actuació que preveu reforçar-ne l'operativitat i construir una nova via d'apartat. El projecte encara es troba en fase de redacció i forma part del conjunt d'actuacions que Renfe i Adif preparen o executen a la xarxa ferroviària catalana. En total, més d'una vintena d'estacions de Catalunya tenen aquest estiu obres en marxa mentre se'n preparen de noves. La consellera de Territori, Sílvia Panecchi, ha destacat que les línies R1, R2 i R2 Sud concentren bona part de les actuacions perquè agrupen el 80% dels usuaris de Rodalies. En clau general, destaquem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat l'enviament d'un nou equip de bombers a l'Aragó per fer front a l'incendi que afecta el territori. Ho ha explicat en un missatge a la xarxa social X, on ha recordat que aquest se suma als recursos que ja hi estan treballant aquests dies. En les darreres hores s'ha conegut la mort d'un militar de l'UME que treballava en les tasques d'extinció a Osca. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns amb cel variable i possibilitat de precipitacions que localment poden ser en forma de tempesta. Temperatures màximes entre 31 i 32 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai. Vine.

0: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec, posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 €. Costella tira rips 7,95 €. Aletes de pollastre 3,95 €. Botifarra de porc 7,50 €. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, El Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Celrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Hola, Gala.
3: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
2: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
3: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.

0: fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
4: Hi haurà cotxes elèctrics?
3: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
5: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
6: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
7: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs, to the flow now, ooh.

0: something I want to talk about.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972-37-1704.
2: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
3: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
4: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
5: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
4: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
6: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Un home veí de Massanes, de 73 anys, va morir divendres a la nit en un accident de trànsit que va tenir lloc a la P7 a l'alçada d'Aiguaviva, al Gironès. Per causes que encara s'estan investigant, un camió va atropellar el passatger davanter d'un turisme que es trobava aturat al voral i que havia baixat del vehicle. L'home va ser traslladat en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va morir de matinada. I la 41a caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes s'ha tornat a reunir aquest dissabte a prop de 5.500 participants pels carrers de la població. La marxa, una de les cites esportives més multitudinàries del municipi, ha completat un recorregut circular de 8 quilòmetres amb sortida i arribada al Passeig Mar. Tot i que la prova no té caràcter competitiu, els participants més ràpids han estat Bubba Sabali i Ariadna Mateu. La caminada també ha mantingut la seva vessant solidària. Abans de la sortida, l'Ajuntament de Blanes va lliurar a l'entitat MIFAS un taló de 2.000 euros procedents de les aportacions voluntàries dels participants. De l'àmbit general, destaquem que Protecció Civil ha anunciat que finalitza l'alerta del Pla Inuncat, que es manté en prealerta per la previsió de pluges intenses de fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts aquest dilluns a partir del migdia al terç nord-est de Catalunya. El telèfon d'emergències 112 ha gestionat fins a les 8 del vespre d'aquest diumenge 151 trucades que han generat 31 incidents per les pluges intenses. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns amb cel variable i possibilitat de precipitacions que localment poden ser en forma de tempesta. Temperatures màximes entre 31 i 32 graus. Per demà dimarts esperem un augment de la nuvolositat. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
1: A l'agost obrim tots els dies. Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'Avinguda de l'Estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'Orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar-ho. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.

0: Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
3: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total. En la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Blanes ha incorporat una nova plataforma d'intel·ligència artificial que analitza el comportament dels visitants a través de dades anònimes de telefonia mòbil i fonts oficials com l'Institut Nacional d'Estadística. Aquesta eina permetrà conèixer al detall la procedència dels turistes, les pernoctacions i els seus fluxos de mobilitat per la ciutat. Segons expliquen des del consistori blanenc, l'objectiu és prendre decisions basades en dades reals per planificar campanyes més precises i avançar cap a un model turístic més eficient i sostenible. També destaquem avui que Tossa de Mar tornarà a omplir de música les nits de setembre amb la quarta edició del Festival Nits a Dalt de Vila. El cicle ha programat 4 concerts, un cada dissabte del mes de setembre entre el 5 i el 26 de setembre. El festival començarà el 5 de setembre amb Elisa Mas, encarregada d'obrir aquesta quarta edició. El Festival Nits a Dalt de Vila de Tossa és una proposta cultural que convertirà el recinte emmurallat en un escenari musical cada dissabte a la nit. Tots els concerts són gratuïts. De l'àmbit general, destaquem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest dilluns, coincidint amb el 9è aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils, que davant de l'odi i la barbàrie cal més convivència, més democràcia i més pau. En un missatge a la xarxa social X, per recordar les víctimes dels atemptats del 17A, Illa ha assegurat que es manté viu el record i ha expressat el seu suport a les víctimes, a les seves famílies i a totes les persones afectades. Avui, la plaça Sant Jaume de Barcelona acull l'acte d'homenatge a les víctimes. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, per demà dimarts esperem un augment de la nuvolositat sense descartar precipitacions que localment poden ser en forma de tempesta. Temperatures màximes entre 30 i 32 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04. Ràdio Mar.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces. Porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo. Hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides. Visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
4: Hi haurà cotxes elèctrics?
3: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
5: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
6: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
7: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
8: Uf, quina pinta.
9: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
8: Per què?
9: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
8: Home, doncs posa-hi remei.
10: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: 8 agents de policia han hagut de rebre assistència mèdica després que un detingut els escopís sang durant una actuació a Lloret de Mar. Els fets van passar dimecres a la tarda, després que, segons publica el caso, el sospitós fos sorprès gravant unes banyistes a la platja. Un cop detingut, va escopir sang contra diversos policies. Posteriorment, durant l'examen mèdic, es va detectar que l'home tenia VIH i es va activar el protocol preventiu per als 8 agents que havien estat exposats. Tots van ser atesos pel sistema d'emergències mèdiques i, posteriorment, van rebre l'alta. També destaquem avui que Adif treballa en el projecte per millorar l'estació de Tordera amb una actuació que preveu reforçar-ne l'operativitat i construir una nova via d'apartat. El projecte encara es troba en fase de redacció i forma part del conjunt d'actuacions que Renfe i Adif preparen o executen a la xarxa ferroviària catalana. En total, més d'una vintena d'estacions de Catalunya tenen aquest estiu obres en marxa mentre se'n preparen de noves. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha destacat que les línies R1, R2 i R2 Sud concentren en bona part de les actuacions perquè agrupen el 80% dels usuaris de Rodalies. En clau general, destaquem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat l'enviament d'un nou equip de bombers a l'Aragó per fer front a l'incendi que afecta el territori. Ho ha explicat en un missatge a la xarxa social X, on ha recordat que aquest se suma als recursos que ja hi estan treballant aquests dies. En les darreres hores s'ha conegut la mort d'un militar de l'UME que treballava en les tasques d'extinció a Osca. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns amb cel variable i possibilitat de precipitacions que localment poden ser en forma de tempesta. Temperatures màximes entre 31 i 32 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Come on.
1: Baby girl, baby girl.
0: Oh. Uh-huh.

0: Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons. Amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós, la cursa corre al cos, la xocolatada popular, la 12a cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa!
1: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
2: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Baler i troba tot allò que necessites, com els quaderns Polipac a 1,39 € la unitat i la millor selecció de motxilles a partir de 7,39 €. Sí, a Buró Baler, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
3: T'esperem a Buró Baler Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el Dia de Tossa i Maxivia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com. Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
1: No vedeu que us quedareu sense, en tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
2: Hi haurà cotxes elèctrics?
1: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
3: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Quilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre. Radio María.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Un home veí de Massanes, de 73 anys, va morir divendres a la nit en un accident de trànsit que va tenir lloc a la P7 a l'alçada d'Aiguaviva, al Gironès. Per causes que encara s'estan investigant, un camió va atropellar el passatger davanter d'un turisme que es trobava aturat al voral i que havia baixat del vehicle. L'home va ser traslladat en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va morir de matinada. I la 41a caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes s'ha tornat a reunir aquest dissabte a prop de 5.500 participants pels carrers de la població. La marxa, una de les cites esportives més multitudinàries del municipi, ha completat un recorregut circular de 8 quilòmetres amb sortida i arribada al Passeig Mar. Tot i que la prova no té caràcter competitiu, els participants més ràpids han estat Buba Sabali i Ariadna Mateu. La caminada també ha mantingut la seva vessant solidària. Abans de la sortida, l'Ajuntament de Blanes va lliurar a l'entitat MIFAS un taló de 2.000 euros procedents de les aportacions voluntàries dels participants. De l'àmbit general, destaquem que Protecció Civil ha anunciat que finalitza l'alerta del Pla Inuncat, que es manté en prealerta per la previsió de pluges intenses de fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts aquest dilluns a partir del migdia al terç nord-est de Catalunya. El telèfon d'emergències 112 ha gestionat fins a les 8 del vespre d'aquest diumenge 151 trucades que han generat 31 incidents per les pluges intenses. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns amb cel variable i possibilitat de precipitacions que localment poden ser en forma de tempesta. Temperatures màximes entre 31 i 32 graus. Per demà dimarts esperem un augment de la nuvolositat. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
0: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
3: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'Orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festa.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar. Radio Marina.
2: L'agenda de Ràdio Marina.
3: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
4: Anem amb l'agenda d'activitats. Destaquem a Blanes el cinema als barris. Aquest dimarts, dia 18, Mamma Mia, la plaça 11 de setembre. Serà a partir de les 10 del vespre. Dijous d'estiu, també a Blanes, aquest dia 20 d'agost, a la plaça de la Mare de Déu del Vilar, a partir de 9:15 del vespre, amb música en directe amb Sònia Delgado. I també destaquem l'exposició de construcció de l'artista blanenc Francesc Orenc, que es pot visitar fins al 29 d'agost a la Casa Saladrigues. Destaquem a Lloret de Mar, el proper dimecres, dia 19, cinema a la fresca, al 47, a partir de les 10 del vespre, a la plaça de les Regions. I també continua el Clon Festival, el dia 20 d'agost, homenatge a Supertram, a les 10 del vespre, a la platja de Fanals, i el dia 22, tribut a Queen, a la Roca d'en Maig, serà a partir de les 11 de la nit. També destaquem a Calella el NEC, el nit d'estiu, el divendres dia 21, amb Maruja Limón, i el dissabte 22, tribut a Eugenio. A Pineda de Mar destaquem la segona edició de l'Estiueja't, que es pot gaudir fins al dia 30 d'agost amb diferents activitats. I a Santa Susana continua el mar d'estiu aquest dilluns amb l'actuació de Rosario. Acabem destacant a Santa Coloma de Farners els dimecres a la fresca, tots els dimecres de juliol i agost a la plaça Farners, aquest dimecres 19 d'agost amb Guillem Estadella.
2: L'agenda de Ràdio Marina.
3: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, El Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Blanes ha incorporat una nova plataforma d'intel·ligència artificial que analitza el comportament dels visitants a través de dades anònimes de telefonia mòbil i fonts oficials com l'Institut Nacional d'Estadística. Aquesta eina permetrà conèixer al detall la procedència dels turistes, les pernoctacions i els seus fluxos de mobilitat per la ciutat. Segons expliquen des del consistori blanenc, l'objectiu és prendre decisions basades en dades reals per planificar campanyes més precises i avançar cap a un model turístic més eficient i sostenible. També destaquem avui que Tossa de Mar tornarà a omplir de música les nits de setembre amb la quarta edició del Festival Nits a Dalt de Vila. El cicle ha programat 4 concerts, un cada dissabte del mes de setembre entre el 5 i el 26 de setembre. El festival començarà el 5 de setembre amb Elisa Mas, encarregada d'obrir aquesta quarta edició. El Festival Nits a Dalt de Vila de Tossa és una proposta cultural que convertirà el recinte emmurallat en un escenari musical cada dissabte a la nit. Tots els concerts són gratuïts. De l'àmbit general, destaquem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest dilluns, coincidint amb el 9è aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils, que davant de l'odi i la barbàrie cal més convivència, més democràcia i més pau. En un missatge a la xarxa social X, per recordar les víctimes dels atemptats del 17A, Illa ha assegurat que es manté viu el record i ha expressat el seu suport a les víctimes, a les seves famílies i a totes les persones afectades. Avui, la plaça Sant Jaume de Barcelona acull l'acte d'homenatge a les víctimes. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, per demà dimarts esperem un augment de la nuvolositat sense descartar precipitacions que localment poden ser en forma de tempesta. Temperatures màximes entre 30 i 32 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons. Amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós, la cursa corre al cos, la xocolatada popular, la 12a cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa!
1: Per a tot allò que necessites, vine al Bazar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Bazar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Bazar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41-919 de Blanes.
2: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans. Mitjans, petits! Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
3: Hi haurà cotxes elèctrics?
2: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
4: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Quilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: 8 agents de policia han hagut de rebre assistència mèdica després que un detingut es escopís sang durant una actuació a Lloret de Mar. Els fets van passar dimecres a la tarda, després que, segons publica el caso, el sospitós fos sorprès gravant unes banyistes a la platja. Un cop detingut, va escopir sang contra diversos policies. Posteriorment, durant l'examen mèdic, es va detectar que l'home tenia VIH i es va activar el protocol preventiu per als 8 agents que havien estat exposats. Tots van ser atesos pel sistema d'emergències mèdiques i, posteriorment, van rebre l'alta. També destaquem avui que Adif treballa en el projecte per millorar l'estació de Tordera amb una actuació que preveu reforçar-ne l'operativitat i construir una nova via d'apartat. El projecte encara es troba en fase de redacció i forma part del conjunt d'actuacions que Renfe i Adif preparen o executen a la xarxa ferroviària catalana. En total, més d'una vintena d'estacions de Catalunya tenen aquest estiu obres en marxa mentre se'n preparen de noves. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha destacat que les línies R1, R2 i R2 Sud concentren en bona part de les actuacions perquè agrupen el 80% dels usuaris de Rodalies. En clau general, destaquem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat l'enviament d'un nou equip de bombers a l'Aragó per fer front a l'incendi que afecta el territori. Ho ha explicat en un missatge a la xarxa social X, on ha recordat que aquest se suma als recursos que ja hi estan treballant aquests dies. En les darreres hores s'ha conegut la mort d'un militar de l'UME que treballava en les tasques d'extinció a Osca. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns amb cel variable i possibilitat de precipitacions que localment poden ser en forma de tempesta. Temperatures màximes entre 31 i 32 graus. De moment això és tot. Us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: I tu, encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja. A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns.
1: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'Orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar-ho. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
1: A l'agost obrim tots els dies.
2: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
3: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
4: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuera Pons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
5: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
4: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
6: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
3: Hi haurà cotxes elèctrics?
2: Sí, senyora. I tots a preu de sardina. Ha!
4: Vine a Expocasió Blanes. Fira del vehicle d'ocasió seminou i quilòmetre zero. Dies 11, 12 i 13 de setembre. Ràdio Marina.
5: Que estem sentats.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Un home veí de Massanes, de 73 anys, va morir divendres a la nit en un accident de trànsit que va tenir lloc a la P7 a l'alçada d'Aiguaviva, al Gironès. Per causes que encara s'estan investigant, un camió va atropellar el passatger davanter d'un turisme que es trobava aturat al voral i que havia baixat del vehicle. L'home va ser traslladat en estat crític a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va morir de matinada. I la 41a caminada popular Nit de Sant Bonós de Blanes s'ha tornat a reunir aquest dissabte a prop de 5.500 participants pels carrers de la població. La marxa, una de les cites esportives més multitudinàries del municipi, ha completat un recorregut circular de 8 quilòmetres amb sortida i arribada al Passeig a Mar. Tot i que la prova no té caràcter competitiu, els participants més ràpids han estat Buba Sabali i Ariadna Mateu. La caminada també ha mantingut la seva vessant solidària. Abans de la sortida, l'Ajuntament de Blanes va lliurar a l'entitat MIFAS un taló de 2.000 euros procedents de les aportacions voluntàries dels participants. De l'àmbit general, destaquem que Protecció Civil ha anunciat que finalitza l'alerta del Pla Inuncat, que es manté en prealerta per la previsió de pluges intenses de fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts aquest dilluns a partir del migdia al terç nord-est de Catalunya. El telèfon d'emergències 112 ha gestionat fins a les 8 del vespre d'aquest diumenge 151 trucades que han generat 31 incidents per les pluges intenses. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dilluns amb cel variable i possibilitat de precipitacions que localment poden ser en forma de tempesta. Temperatures màximes entre 31 i 32 graus. Per demà dimarts esperem un augment de la nuvolositat. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, El Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons. Amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós, la cursa corre al cos, la xocolatada popular, la 12a cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa!
0: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec. Del manteniment, les reparacions i l'energia ens n'encarreguem nosaltres.

0: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a dur 35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: La Masia Tordera.
4: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Blanes ha incorporat una nova plataforma d'intel·ligència artificial que analitza el comportament dels visitants a través de dades anònimes de telefonia mòbil i fonts oficials com l'Institut Nacional d'Estadística. Aquesta eina permetrà conèixer al detall la procedència dels turistes, les pernoctacions i els seus fluxos de mobilitat per la ciutat. Segons expliquen des del consistori blanenc, l'objectiu és prendre decisions basades en dades reals per planificar campanyes més precises i avançar cap a un model turístic més eficient i sostenible. També destaquem avui que Tossa de Mar tornarà a omplir de música les nits de setembre amb la quarta edició del Festival Nits a Dalt de Vila. El cicle ha programat 4 concerts, un cada dissabte del mes de setembre entre el 5 i el 26 de setembre. El festival començarà el 5 de setembre amb Elisa Mas, encarregada d'obrir aquesta quarta edició. El Festival Nits a Dalt de Vila de Tossa és una proposta cultural que convertirà el recinte emmurallat en un escenari musical cada dissabte a la nit. Tots els concerts són gratuïts. De l'àmbit general, destaquem que el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat aquest dilluns, coincidint amb el 9è aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils, que davant de l'odi i la barbàrie cal més convivència, més democràcia i més pau. En un missatge a la xarxa social X, per recordar les víctimes dels atemptats del 17A, Illa ha assegurat que es manté viu el record i ha expressat el seu suport a les víctimes, a les seves famílies i a totes les persones afectades. Avui, la plaça Sant Jaume de Barcelona acull l'acte d'homenatge a les víctimes. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, per demà dimarts esperem un augment de la nuvolositat sense descartar precipitacions que localment poden ser en forma de tempesta. Temperatures màximes entre 30 i 32 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Radio Marina.
7: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
8: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuera Pons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
2: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
8: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
2: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.
8: Les 9 i 4 minuts. Bon vespre. Just en el moment en què el sol se'n va a dormir i saluda la lluna que surt del seu cau, comença el quilòmetre zero. Et donem la benvinguda a la freqüència on mesurem les distàncies i el temps en cançons en català. Ja saps, aquest estiu, de dilluns a diumenge de 9 a 10 de la nit, ens tanquem el flamant estudi número 1 de Ràdio Marina durant una horeta sencera per punxar exclusivament cançons de talent de proximitat de la nostra llengua. Avui viatjarem des del pop més nostàlgic fins al trap més arrautxat. Prepareu el somriure i cordeu-vos el cinturó, que arrenquem el motor musical de la nit al quilòmetre zero de Ràdio Marina. I començarem amb una de les cançons més sonades aquest estiu 2026. Era això dels The Tyats. És el senzill que el duet mataroní The Tyats va llançar a finals de juny d'aquest estiu i que s'ha convertit en una de les grans cançons més ballables a Catalunya. Abraçada radiofònica de qui estarà amb tu fins les 10. El meu nom és Marta Fuera Pons. Som-hi, The Tyats.

això. Era això, una cançó amb la que em sento molt identificada. És un cant a la desconnexió, de la pressa constant i una celebració de la felicitat que es troba en les coses més senzilles de la vida. Gira al voltant de retrobar-se amb la colla a l'estiu, compartir una taula llarga amb amics i en una masia i allargar les converses ben de nit. The Tyats, que per cert estaran en concert el 23 d'aquest mes a Tordera, la Festa Major. I aquests dies també estan voltant per Menorca. Tenen un parell de concerts per allà. Continuem amb la segona proposta del quilòmetre zero d'avui, dilluns 17 d'agost, que ens porta a tornar a escoltar una de les bones cançons de Ginestar. El tema es titula La meva sort.

El Pep Gimeno Botifarra a Sueca, al País Valencià. Amb temes com aquests, el Ginestar. I els propers minuts ens posem molt més tovets amb Miquel Abres. Amb tu sóc jo.

Hem viatjat ara cap a l'Empordà, territori de tramuntana i de veus de fusta i coratge com la de Miquel Adres. I aquesta una de les cançons que podràs escoltar en els seus concerts, com per exemple el del 5 de setembre al municipi de Juià, al Gironès. Dins de la programació del cicle Recòndit. O bé, el 19 de setembre estarà en concert a Sant Cebrià de Vallalta.

I ara, molta atenció, perquè sonen els Catarres amb un rock and roll força especial. Arriben els culpables que mitja Catalunya vagi saltant pels festivals des de fa més d'una dècada. Catarres.

Para de l'orella, perquè ara ve una versió d'un tema que va ser tot un èxit internacional. Amb la veu de Judit Nederman. Una peça que es titulava originàriament Killing Me Softly With His Song. Aquí amb la tendresa també de Judit Nederman, al quilòmetre zero, i titulada Sense tu, tot en canvia. Mira que bé que sona.

0: L'origen del tema es remunta a un poema de Lori Lieberman titulat Killing Me Softly with His Blues, inspirat originalment en un concert de Don McLean. Charles Fox i Norman Gimbel es van compondre la música i la lletra definitiva, que va acabar esdevenint un èxit mundial l'any 1973 gràcies a la interpretació de Roberta Flack. En aquest cas, amb la veu meravellosa de Judith Nederman, Sense tu tot em canvia. Diuen que el nostre proper artista és capaç de fer plorar fins i tot a una estàtua de pedra de la Catedral de Girona. Però avui venim a celebrar la màgia del seu procés creatiu. Què es pot arribar a fer o a perdre per trobar la melodia perfecta? Ell mateix ho sap molt bé, ja que s'ha convertit en un autèntic immortal des de les seves lletres. Prepareu els mocadors perquè entra per la porta gran al quilòmetre zero Joan Dausà.
1: Fila 28, primer lateral. Fila 32, veig des de dalt. No em coneixes, no et conec. S'apaguen els llums, comença el concert. Cauen cançons, el públic atent. En una pregunta ens aixequem. I et mires i et miro enmig de la gent. S'acosta el cantant.

Joan Dausà, que ja ha acabat la seva gira de concerts d'aquest 2026, d'aquest estiu almenys, per una cançó, un dels seus èxits. I abans et volíem dir que ens ho hem saltat, i no pot ser perquè és una data important. La Judit Neddermann actua aquest dimecres 19 d'agost a Cadaqués. El concert tindrà lloc a l'Església de Santa Maria de Cadaqués i forma part del cicle Música, l'art de la guitarra, amb el cantant i guitarrista Darío Barroso que l'acompanya. Ja ho saps, aquesta setmana, el 19 d'agost, la Judit Neddermann en concert a Cadaqués.

Balla, una de les cançons més conegudes i encomanadisses de la història de Whiskins. La històrica banda pop-rock de Reus, liderada per Joan Masdeu.

Ja saps que ens agrada anar endavant i enrere en el temps amb la música. Des del quilòmetre zero. Dos minutets i serem a 2:15 del vespre. I ara arriba l'hora que ens hem de treure el barret. Si la història del pop català fos un llibre de text, a la portada hi sortirien tres senyors de Constantí que porten 40 anys explicant-nos la vida amb una ironia deliciosa i unes guitarres rodones.

Sempre ens enlluernen les seves lletres, els Pets i el record d'un dels seus temes, que podràs escoltar, per cert, el dissabte 3 d'octubre a Brunyola, a la Selva, dins la Avellana Fest, compartint cartell amb Germà Negre i Miquel del Roig. I atenció, que el 28 d'octubre estaran ni més ni menys que en un concert especial al Palau de la Música Catalana a Barcelona. Seguim amb molt, molt de ritme al quilòmetre zero de Ràdio Marina. I ho fem ara amb els Doctor Prats. No.

Què passa si agafes l'energia dels del Vallès Oriental, els Doctor Prats, i la barreges amb els vents i la fúria festiva dels Ira de la Fúmiga? Doncs que bàsicament la normalitat salta pels aires amb mil pedaços de confeti. Una cançó que va molt bé un dilluns al vespre, eh? Per agafar energies i continuar la setmana amb moltes ganes.

I tot seguit tornem a una de les veus més elegants del nostre pop-rock. Hi ha comiats que semblen tragèdies gregues de divendres a la tarda, però el nostre següent artista ens ensenya que és... doncs que es pot desitjar el millor a algú, fins i tot quan agafa la maleta i tanca la porta. Joan Masdeu. Si te'n vas. Des de Reus, amb amor i amb la lliçó ben apresa de la seva època daurada amb els Whiskins, ens arriba aquesta meravellosa melodia acústica.

Locura és una de les cançons més emblemàtiques i trencadores de la cantautora barcelonina Julieta. Convertida en tot un referent del nou pop i la música urbana en català. Per això l'hem volgut tenir també el quilòmetre zero de Ràdio Marina. I què fa un gironí il·lustre com Gerard Quintana passejant per un parc de Londres amb els nois psicodèlics de Sidoní? Doncs, bàsicament, un dels millors viatges interespaials que s'han pogut fer amb música.

0: Ens han fet xalat de veritat amb aquesta cançó de Sopa de Cabra.
1: Sense avisar.
0: I Sidoni Hyde Park. I canviem radicalment de registre i ens posem les ulleres de sol de nit perquè arriba una autèntica bomba de caràcter, actitud i ritme urbà modern. Directament sortida de la primera edició d'Eufòria, la nostra següent intèrpret no està per romansos, és Scorpio, i et canta Sayonara.

0: estar bé.
1: Què t'ha semblat viatjar cap a Manresa per tornar a escoltar Gossos i aquest tema Zenit, recta final del quilòmetre zero? Nou minuts i serem a les 10 de la nit i posem ritme amb el Siderland.

Sutherland, que està vivint un gran moment musical gràcies a l'èxit massiu d'aquesta cançó, Tu Tu Turu. El grup barceloní format per l'Uri Plana, l'Andreu Manyós i el Roger Argemí es troba en plena gira de presentació per tot Catalunya del seu característic estil pop electrònic festiu. I no sé, algunes de les dates que tenen previstes aquestes properes setmanes. El 24 d'agost estaran a Granollers, a les festes de Granollers. El 18 de setembre a Montornès del Vallès. El 2 d'octubre a Martorelles. I el 9 d'octubre al Rosselló. Per citar només algunes de les dates que tenen concert al Sutherland. Bé, uns minutets i ens plantarem a les 10 de la nit. I ara escoltarem a la Su amb el tema Tan clar. Tinc els ulls...

a l'optimisme pur. Sabíeu que de vegades passem massa temps buscant l'amor en els altres i ens oblidem de la persona més important? Doncs ella ho va veure clarament mentre mirava les aigües del nostre Mediterrani i va decidir fer un crit a l'autoestima amb unes pinzellades d'electrònica i pop indie delicioses.

I després de la sua, 3 minuts de les 10 de la nit, toca acomiadar el quilòmetre zero d'aquesta edició del dilluns 17 d'agost. Demà hi tornem a les 9 del vespre. L'abraçada radiofònica ben gran de qui t'ha fet costat aquesta horeta. El meu nom és Marta Fuera Pons. I et dic adeu avui amb una cançó molt original que ens tranquil·litzarà i ens ajudarà també a agafar la relaxació de la nit. Vola'm sa lluna és l'adaptació al català d'un clàssic que va fer famós Frank Sinatra, aquí amb la veu de Chris Juanico. A ritme de jazz, amb aquestes notes musicals que ens porten a ses illes a Menorca i el tema Vola'm a sa lluna. Adéu-siau, bona nit, amb la veu de Chris Juanico. Vol